0: Lego palà, metteixo lingua que sa mamma. Amma y amaga dolà, trovi di ma buco per la mieliu clamma.
1: Mon papa en prego palà, metteixo lingua que sa mamma. Amma y amaga dolà, trovi di ma buco per la mieliu clamma.
2: Mon papa en prego palà.
1: Sa mamma en prego palà. Ma tata en prego palà.